0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Kurdistan, vittimo silencioso della guerra. Dempei l'aviado de la guerra d'Iran, lo Kurdistan irakia patis la repercussius directos del conflitte, amb un intensificaciu d'attacos de drones e de missils que miran d'instalaciu sensiblos. Dil regiu autonomo del Kurdistan irakia, la guerra se manifesto pas per de lignos de front vegiduiros, mas per un amenazo diffuso pendulanto di l'usel sul rapporto via web. Dempei febrie, un erso nuvelo d'attacos per drones e missils a tustat la regiu en tucan d'installacius strategicos e de zonos civilos. Mai de 500 projectils su estat lançat dempei lo començament de la guerra contra Iran, d'unes interceptats, d'autres nu, deixant darrie eles de victimos 14 persones mortos comptabilitzados, de destruccius e uno pou omnipresento. A Erbil, como a Duoc, la vida vidanto s'adatto a quello in seguretat permanento. Las escolos barron puntualomen, los habitants escruton l'usel, e lo gestes mai ordinaris sudaren la dictats per l'anticipació del danger. Quand s'ausis lo primier brunzinadis, nos jetam al sol, sodits, rugin, maire de dus mainatges a Duoc. La pove silencioso interiorizado. Iran e de grups vinculats a las unitats de mobilizaciu popularo su accusats d'aquelos tustados oficialomen dirigidos contro du pausans kurds iranias. Dil lo discurs des atacaires apareix tabe l'accusaciu recurrento de la presencia supausado del Mossad, una narraciu que forso sisplasso consideron mai cumo una justificaciu qu'un amenazo realo. Pamens, sul terren, los impactes distinguis un pas entre butos militaros e civilos. De là las perdos humanos, aquelos atacos semblan de mirar un model politic singular percebut cum un anomalio establo dins un regiu istablo. Demes, lai butos mai marcantos figuro lo consulat american ai tal como lai basos militaros e l'aeroport d'Erbil, simbols a l'encop de presencio internacionalo e de stabilitat relativo. De l'urcaire, lai forços peshmergas, pilar de la seguretat regionalo, sutabe estados mirados per Iran, nijuna voluntat aparento d'aflaqui tut autonomio. Un comerçant d'Erbil, la capitalo de la regiu autonomo curdo, descrivió la situaciu amb resignaciu. Dijun que miran de basos o d'enemits, mas besen d'explosius pres de nostre hostal. Degun nos explico pas perquè pagam lo prez d'aquelo guerro. Sa que là, una forma de normalitat persistís. Los comercis tornen d'obri, las carrieros s'animon e la populaciu continua d'avançar. Així, cada giornada sense explosiu és una victòria fragile dins una guerra que dispassa un nom, mas que tothom ressent.